Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Baby,

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara en situació tranquil·la a les carreteres, amb una avaria a la P7 a Montmeló que deixa un vehicle al vorat. També una altra avaria a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa un carrer tallat en aquest punt. També circulació intensa als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la P7 a Barberà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert una porta a impulsar la col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i també el turisme, amb l'objectiu d'enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic.
3: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
2: La trobada servirà, per tant, per obrir oportunitats de col·laboració entre els dos territoris en benefici mutu. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, Els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I un home de 25 anys ha mort ofegat aquest diumenge al riu Segre, a Camarasa, després de llançar-se a l'aigua amb un altre jove que ha pogut sortir amb vida. Els bombers han localitzat el cos al congost del Mu, volíem dir, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van tenir èxit. És la cinquena víctima mortal per ofegament en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, amb màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: get. At least we can say we died trying.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També una altra a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, a màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la CSG a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del Govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones EPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: You don't do it to get rich. You don't do it to get famous. You don't do it for those reasons. You do it because you love to play music.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara a la P7 hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització l'OCDE i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, que també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també és restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica, en un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control. Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat.
2: La emergència climàtica mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort també per culpa de les altes temperatures. I el Departament d'Agricultura impulsarà un nou pla de xoc durant el mes d'agost per reduir la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Després de reunir-se amb les organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha assegurat que es treballarà de manera continuada fins a controlar la plaga i també s'ha compromès a estudiar compensacions pels pagesos i una flexibilització d'algunes restriccions de les zones ZEPA. El sector decidirà aquest vespre si desconvoca o no les mobilitzacions previstes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà també aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats, per tant, no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el suport a la conselleria, mentre que Sílvia Paneque, la portaveu del govern, ha demanat també als partits que escoltin primer les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrils tallats i també un altre a la Roca del Vallès, que deixa completament la via tallada. A banda, pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 continuen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges i també s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I la Guàrdia Civil investiga un resident de Tarragona per la coneguda com a estafa dels likes, un frau que utilitza faltes ofertes de feina per captar víctimes. En aquest cas, una persona de Saragossa va acabar ingressant més de 2.000 euros en una falsa plataforma d'inversió després de ser enganyada amb la promesa de guanyar diners fent accions senzilles a les xarxes socials. La investigació ha permès identificar el presumpte autor i el cas ja està en mans del jutjat de Tarragona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. 9-9-6-0.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
3: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
1: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
4: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
1: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
4: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
4: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
1: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
4: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
1: Cultura de Diets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
4: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
1: Serà la primera vegada que un directe dels The Diets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
5: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
1: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
4: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
4: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
7: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
4: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit, especialment les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
8: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
4: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
9: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
4: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
1: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
4: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, el final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
0: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
4: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó-Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
1: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
11: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
10: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
1: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls, Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
12: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
1: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
1: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
13: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
1: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
4: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
1: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
14: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
15: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
14: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
4: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé en punt, un quart de tres de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
16: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
17: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
16: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
18: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les estepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
16: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
4: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
19: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
20: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
19: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
1: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Aquí el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
4: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
1: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
4: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
1: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i dos de malversació de patrimoni públic.
4: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azte Uir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
1: I la jutgessa ha processat els tres Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
4: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azte Uir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
1: Minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
1: I pels detalls actuen avui a les Santes de Mataró.
5: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
4: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio. Clara Sánchez.
21: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
22: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
21: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada, serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països, una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
23: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
24: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
25: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
23: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrel Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
27: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha, i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
26: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: 7 minuts i 2 quarts de 3, de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixana. Bon dia, el Barça femení de futbol comença la pretemporada.
2: Bon dia, les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies, i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
3: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
2: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
6: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
2: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a mallot groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens

0: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
1: Glòria Fontova.
2: Una de les propostes catalanes del Termcat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sí, claro. No para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està a punt de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar anar fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre, i des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat a donar suport a la consellera. Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%. Escoltem el president de la Generalitat.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: I els Mossos d'Esquadra han informat aquest migdia que s'ha localitzat el cos sense vida de l'home de 58 anys que es va perdre a principis de mes a Sant Cugat. El dispositiu de recerca buscava el José des del passat 6 de juliol en un operatiu conjunt amb la policia local, amb el servei de drons i amb l'unitat canina, que comptava amb la col·laboració dels ciutadans al municipi i de les seves rodalies. Finalment, aquest dilluns, fons oficials dels Mossos han confirmat la seva mort i han estès el seu sentit condol a la família i amistats. Un motorista mor a causa d'un sinistre amb un camió a l'N340, concretament a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha succeït aquest matí, gairebé a les 12 hores, quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís. Encara no se saben les causes del xoc, però arran de l'incident s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, una dotació de bombers de la Generalitat i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquest accident ja són 79 víctimes que han mort a les carreteres catalanes enguany, 32 de les quals són motoristes. I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home de 63 anys acusat de robar joies de dones que havia conegut per les xarxes socials. Es tracta d'una tècnica anomenada love bombing que consisteix a mostrar l'atenció i afecte cap a les víctimes amb la finalitat de crear una dependència emocional. La investigació l'atribueix a través d'aquesta tècnica diversos delictes i es va iniciar per una denúncia presentada d'un robatori en un pis de València. Quan només queden 2 setmanes per a l'eclipsi solar total visible des de Catalunya, el pròxim 12 d'agost, el govern continua envolupant aquest fenomen extraordinari a diversos col·lectius amb tallers i activitats formatives i divulgatives. Ara ho està fent en centres residencials perquè la gent gran també conegui de primera mà què passarà el 12 d'agost. Aquest dilluns, els residents del centre Maspiteu, a Barcelona, han pogut assistir a una explicació per part de Gemma Domènech, astrònoma de suport i operacions a l'Observatori del Montsec, i alguns han pogut mirar el sol a través d'un telescopi. Això és tot de moment a Notícies en xarxa.

El refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Antena Caro. Antena Caro. Són les 4.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
2: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y en consecuencia preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'estat i altres riscos com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament, Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del pla enfocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté en nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals i, paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampeca a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Access.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El CEM està fent la valoració d'unes 120 persones aproximadament arran de l'incendi d'una catenària a la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries aquest dilluns a la tarda. Fons oficials han confirmat que s'han hagut d'activar fins a 19 ambulàncies, tot i que cap de les persones presenta, de moment, símptomes de gravetat. Només algunes han necessitat atenció o mascaretes d'oxigen per inhalació de fum, mentre que d'altres ja han pogut marxar a casa. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, on conflueixen la línia 1 i la 2 i on els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. A més, hi ha diverses línies d'autobús afectades, com l'H12, B23, B25, EX1, 62 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana, a tocar de Glòries. També s'han anul·lat diverses parades. Els bombers de Barcelona treballen a la zona. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ferrocat i la seva operativa territorial i insisteix als usuaris que cal anar amb precaució i seguir en tot moment les indicacions de TMB i dels serveis d'emergència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol, Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà cap a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. I ha reivindicat que davant del foc cal cooperació i resposta compartida i que Catalunya està compromesa a ajudar amb tot allò que pugui. A més, ha reiterat el seu agraïment a tots els serveis d'emergència que treballen incansablement. Els bombers, per la seva banda, continuen treballant en els diversos focs que afecten Catalunya i han informat que les tasques d'extinció a l'incendi de Santa Coloma de Caral evolucionen favorablement. Fons oficials confirmen que els flancs ja no progressen i que el cap ha quedat ancorat en uns camps llaurats. Tot i això, es mantenen les 15 dotacions terrestres i els 5 mitjans aeris controlant la zona de vegetació prop de la zona de la Rasa de l'Omella. Junts titlla aquest dilluns a Venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els tres agents de Mossos d'investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivents d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de Ceoil va fer que l'audiència reobrís la carpeta per un delicte d'omissió de perseguir els delictes. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: the girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Ara, quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

0: nostres amigues, no, Folita?
1: Supera-lo, amiga.
2: Antena Caro. La nit és música.
3: Je vais te nommer.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.